0: més propers al gel per a Seimo Idol, des dels apagiros de Clans, o Gassit Caldero.
1: Mugun. Ya ingas gas mana ki? Man uma ke hotel bekas.
0: Oh man man man kan hotel.
1: Saga ri mung streaming.
0: Teren teteng teteng teren teteng. Amun ya.